0: Martina, porta'm ukelele.
1: La primera i número 1, els 40.
2: Cami era la veïna, va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos. Li vaig dir, Camila,

escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan hi sigui ho sabré.

0: Valentina, porta Bukelele.
1: La primera. I número 1. Els 40.
2: La Cami era la veïna, va venir un dia que passa tronco, va dir-me passa't i pilla't un quinto i al final vam acabar roncos. Li vaig dir, Camila, tia,

0: Els 40. Tots els èxits. Els 40. El millor del pop.
1: Los 40. 40.
2: Me has invitado a bailar. Estás espectacular.

ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia, els últims concerts, els millors concursos, els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu. El web dels 40 en català. Els40.cat.

0: Aquí estava la Shakira amb el nou himne del Mundial, aquest que hem viscut el 2026, al costat de Burna Boy, i dues actuacions, una de polèmica, no sé si era ella o no, i la segona, espectacular. Dai, dai! Així hem arrencat el punt de les 10, ara 4 minuts per sobre.
1: 90. Els 40.
0: I a més arriba el més nou de la Daniela Blasco, aquesta cançó que parla d'una història, tot un pla que va maquinar per conèixer aquella persona. Sí, sí, la persona que hi gravava. Això s'anomena mentira. La lletra, creu-me, no té desperdici.

0: És el so del Maresme, eh? Més tropical, al costat de Dani Sixx i Iskit, això que s'anomena Que s'atuïa el temps, eh? Una d'aquelles cançons allò més estivals. Molt bé! Acabem de superar un quart amb 4 minuts i arriba per aquí la Madonna, la Sabrina Carpenter i el seu ja més que popular, Madonna, Sabrina, hem de parlar. Es diu Bring Your Love.
1: Els 40. Víctor de la Torre.

Segurament coneixes aquella persona que t'esgota, directament, que xucla l'energia. Doncs d'això parla precisament aquesta història que publicava el 2025. Fins al seu últim àlbum, l'australià Tame Impala, i que en aquest 2026, doncs mira, ha arribat aquesta col·laboració en forma de remix al costat de la Jenny de les Blackpink. S'anomena Dràcula, Jo crec que el nom i el títol de la cançó més ben trobat no podia haver estat, sense cap mena de dubte. Hola.

0: Bizarrac Music, sessions 0 de 66. Així obrim nova hora a través dels 40, siguis on siguis. Ara mateix 11 i 3 minuts i et porto una d'aquelles noves. De fet, agafem un cotxe i ens plantem tranquil·lament a la ciutat de Màlaga, o ben a prop.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: És estrany que fins ara no havien col·laborat mai, eh? Aquestes dues artistes malaguenyes. Anna Mena, Lola Índigo, juntes en aquest Petitoa.

0: Doncs sembla que sí, que arriba més calor, arriba un pic de calor extrema. I de moment estem gaudint d'aquest moment de pau i de tranquil·litat a casa nostra amb una de les cançons que sempre ens arriba a l'estiu i tenim aquest dubte al cap, Serà la cançó de l'estiu? En qualsevol cas, aquí tenies a Banda Neon, els Búhos i Mon DJ amb això que s'anomena El Ventilador. Abans per aquí, Lucra i el seu La Morocha, i ara és moment d'agafar un vol i gaudir d'un paradís com són les Canàries i d'una illa en concreta. La Graciosa, que és el títol de la nova cançó de Quevedo i Elvis Crespo.
1: Els 40. Víctor de la Torre.

Era el Tamacla que recuperaven en versió més ballable, Caigo i Eva Max, eh? Aquest Whatever, Whatever, la cançó de la Shakira, vaja, el Suerte, que coneixem nosaltres en espanyol, eh? Així arribem en 3 minuts a 2:15. De 12 a la 12. Del migdia a través dels 40, de seguida per aquí La Gozadera, però abans... Obrim un dels àlbums més sorprenents d'aquest 2026, de la mà del hawaià Bruno Mars, aquesta història que forma part d'aquest àlbum anomenat The Romantics. Es diu I Just Might.

0: Gràcies.
1: Què significa èxit? El diccionari diu aconseguir alguna cosa important. Les escoles de negocis, fama, diners i networking. Tu, no perdre la ratxa a l'app del Mussol. A Ilerna no volem que compleixis els paràmetres d'èxit dels altres. Volem que amb les nostres modalitats online presencial o semipresencial triïs els teus. Uneix-te a l'FP oficial que s'adapta al teu ritme de vida. Ilerna, en futur reivindicatiu.
2: Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxit amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat.

0: als 40. Els 40, tots els èxits. La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40, sempre a prop teu.
1: Hey, I'm Taylor and here's my single, The Fate of Ophelia.
0: Si sona els 40, és un èxit.

0: Aquí estava l'última proposta de la Lola Índigo amb el canari Lucho RK, això que s'anomena el batxatón de la L. Així és com ens encaminem sense adonar-nos cap al punt del migdia a través dels 40, siguis on siguis, a través de la ràdio, la nostra aplicació oficial o la nostra pàgina web a través dels 40.cat. De seguida per aquí arriba l'Adrià Soler amb més. De fet, arriba amb el número 1 de la setmana. Una de dolça amb la Vico, anomenada Tiramisú, o, per exemple, també la darrera proposta del Miqui Núñez. Això i molt més aquí als 40. I torno demà a partir de les 10. Fins aleshores, sigues dolent, però només una mica, ok?
1: Als 40. Als 40. Víctor de la Torre.
0: A Bezo ja sabem que hi ha cançons que no pots escoltar només una vegada. Hi ha plans que tampoc no pots viure només una vegada. A Bezo ja som molt de dia tot, un altre. I acaba cantant en bucle, amb la finestra baixada i el volum ben alt. Si tu també ets a repetir allò que és bo, ets molt de Bezoya. Bezoya, aigua de mineralització molt feble per viure molt fort.
1: Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou. Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat.
2: Esta semana sabe a Francia con Lidl. Ahora en Lidl, 5 variedades de quesos franceses a 2,49 la unidad y 500 gramos de bizcocho marmolado a 2,69. Disfruta de los sabores Duc de Coeur. Lidl, vale la pena.
3: Para, me mueve. Para, ganar. Para, me mueve, te mueve, te mueve. Y no pares de ganar.
4: Por ser de Mueve Go, con cada repostaje, regalo seguro en la app. Carburante gratis para siempre y mucho más. Consulta condiciones en mueve.es.
5: La música nos hace viajar. Y este año viajaremos al epicentro de nuestro 60 aniversario. Vuelve la noche más importante de la música en nuestro país. Barcelona presenta los 40 Music Awards Santander 2026. 20 de noviembre, Palau Sant Jordi. Los has visto cada año y te has emocionado. Imagina cómo sería vivirlos.
6: ¡Aitana! ¡Miki!
5: Entradas ya a la venta en los40.com y El Corte Inglés. Sé testigo de la edición más histórica de nuestros premios.
7: ¡Pero qué acaba de pasar aquí, Santa Rosalía!
5: Los 40 Music Awards Santander 2026.
8: ¡Los 40!
5: La música nos hace viajar.
9: ¿Qué te pasa?
10: Que no me encierra la maleta.
9: ¿Pero cómo te va a cerrar? Si llevas ahí un cupón extra de Navidad de la 11. Tienes 600.000 euros de ilusión. No te va a cerrar en la vida.
10: Bueno, si saco unos bañadores...
9: No te va a caber. Es muchísima ilusión eso.
11: Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
9: Te va a tocar meter el cupón en otra maleta y facturarla.
12: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: A casa mai us poseu d'acord amb res, oi? La pel·lícula, un drama. El restaurant, 3 hores de negociació. I hi ha una excepció. PortAventura World. Aquell sí, aquell sempre, perquè PortAventura World és on tothom s'hi posa d'acord. I avui tens una nova oportunitat d'anar-hi. Sortegem entrades entre tots vosaltres. Truca ara al 933-44-1413 i qui truqui més ràpid s'emporta les entrades. PortAventura World, on tothom s'hi posa d'acord.
1: Barcelona, 93.9.

0: vols conèixer millor els artistes de referència.
1: Punt 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40, els 40.cat. Connecta amb els 40.

0: Burna Boy, els dos lideren la llista dels 40 aquesta setmana. És estiu i és també cançó de mundial. El Die Die continua sonant amb una força increïble i, a més, és una de les millors cançons d'aquest estiu del 26, que sempre ens porta bones alegries. 12 i 4 minuts, és el migdia a la teva ràdio. Espero que estigueu bé. A veure si ens refresquem una mica entre tots.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Ara per aquí una de les novetats del dia. És l'última cançó de la Vico. Això s'anomena Tiramisú.

Bueno, aquí està el Sebastián Yatra. Això va ser un superèxit, eh? Aquest Tacones Rojos sonant a aquesta hora del matí. Un quart d'una aquí als 40. I ara preparat amb un artista que, per cert, el proper 1 d'agost estarà al Festival Cap Roig de Calella de Palafrugell a la Costa Brava. Allà hi serà el Miqui Núñez per animar l'estiu de Calella i del Baix Empordà. Allà hi serà el Miqui presentant, per exemple, això que es diu un altre cop, una de les últimes de l'artista. Als 40. El pop sempre refrescant del Miqui passant ara mateix pels 40. Espero que estigueu bé, ja és dijous, eh? Que tenim el cap de setmana més controlat. I de seguida després Madonna per aquí.

que està Teddy Swim. Mr. Know-it-all, una de les novetats destacades de les últimes setmanes. Té una veu increïble, eh? Una de les cançons que més m'agraden punxar d'aquí a la ràdio. Així és com sona l'estiu d'aquest 26, històries que van arribant de mica en mica, a dos quarts d'una, als 40, preparats de seguida amb el Nil Moliner. Però ara és el moment de quedar-nos amb una banda molt mítica, Chris Martin i companyia, és a dir, els Coldplay, que tenen un bon repertori de cançons. Avui ens quedem amb una que ens porta fins al cel. Allà on escoltis la ràdio aquesta hora, si estàs treballant, si estàs de vacances, si estàs amb el cotxe amunt i avall, si ets transportista, aquí arriba això que es deia Sky Full of Stars, una meravella de cançó creada per als mítics, per als Coldplay.

és increïble aquesta cançó. Amb aquest mundial ha tornat a agafar força i s'ha tornat a fer viral un any després de la seva publicació. Aquest superestrella que porta milions i milions de reproduccions i que ha aconseguit un efecte brutal, amb molta bona vibra també, com sempre la Aitana. Aquest superestrella, una de les més celebrades aquests últims dies. Amb ella arribarem a la una. Estem preparats amb més música. De seguida per aquí, mira, escoltaràs a Lola Índigo. També a Katy Perry, abans que t'ho explicàvem. I de seguida, més. El

amb aquestes que els que estan fent cançons com aquesta intenten refrescar-nos una mica, com a mínim recordar-nos que estem a punt del cap de setmana, on, per exemple, molta gent també operació sortida de vacances d'estiu. Aquí estàvem, la sessió de Bizarrap i Daddy Yankee, una altra de les importants de l'argentí. I ara preparats amb un artista que crec que propera setmana, dilluns i dimarts, tindrem la gira dels 40 Summer Life a Catalunya, i vindrà també la Daniela Blasco, per exemple, a Salou.

Treu al nostre Instagram dels 40, allà trobaràs tots els artistes per cada població, per cada ciutat. Estarem a Salou i a Cubelles el dilluns i el dimarts. La gira als 40 Summer Live per animar una mica més aquest estiu del 26 a casa nostra. Ara arriba ella.

Aquesta cançó respira estiu. És l'Auge Verd, sonant aquí als 40. És la cançó Amulet, així és com m'ha titulat ella també, aquesta i nova història aquí als 40. Des de la Costa Brava, des de Lloret de Mar, amb un videoclip també inspirat en aquesta població de la Costa Brava, també mític ja, l'Auge Verd fent homenatge a casa seva. Als 40. I ara, per aquí, per cert, que l'Auge Verd també estarà a la gira d'estiu dels 40 Summer Life, La tindreu a Cubelles, el proper dimarts. Ara aquí, Lola Índigo, Lucho Reca, és el bachatón de la L.

Bad Bunny a Brussel·les, a Bèlgica. El tio es va acabar emocionant, eh? Devi tirar més fotos. El seu World Tour, que ha estat un èxit, va estar allò sobre Barcelona, Madrid, unes quantes dates. El Bad Bunny, que ha estat girant amb aquesta meravella de cançó. Així sona la ràdio, amb aquelles cançons que toquen la fibra. De seguida escoltarem Estopa, també la Lo Love You, però abans anem amb aquesta que arriba. Els 40, tots els èxits, tots els èxits. Els 40. És un hit viral que es diu Dràcula. La porten Tame Impala, una banda de la psicodèlia, com són aquesta formació, juntament amb la Jennie, una de les artistes destacades de les Blackpink. Aquí han ajuntat talent. Amb força sona aquest Dràcula, que s'ha convertit en una d'aquelles cançons supervirals també a les xarxes. Dos quarts de dues de la tarda, som els 40, tots els èxits.

cançons de l'estiu sense cap mena de dubte a Catalunya és aquesta que es diu El ventilador entre Búhos, Mod DJ i Banda Neon. Sona d'escàndol i a més a més se'ns acosta camí de les dues del migdia, mica a mica amb Ryan Castro i atenció, juntament amb Capo, és La Villa.

M'encanta aquesta cançó que es diu Clavadito. És la fusió entre Chanel i Abraham Mateo, que ens acosta també de 3/4 a ritme del 23 de juliol del 26, on sigui, som vergis de Catalunya. Gràcies.

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: vas descobrir amb el nostre company Sergi Sánchez aquesta cançó a Can 40, al on t'has ficat aquesta nit la cançó de la Ludwig Band i que sona des de la nostra fórmula musical en aquest migdia del 23 de juliol. Les tenim totes 24-7, però especialment la de Quevedo i Elvis Crespo, que s'anomena La Graciosa.
1: Els 40, tots els èxits, tot l'estiu.

de l'Instagram em diu: hola, Adrià, m'agradaria que em posessis alguna cançó de Toni Fernández, és el meu artista preferit, i abans de les 4, que és quan plegui. Gràcies. Doncs mira, aquí la tens. Una de les fusions amb això que es diu I si lo hacemos, entre Dani Fernández i una de les grans veus, que és Valeria Castro, que també, evidentment, són aquí des de la nostra fórmula musical. No marxis! La tens aquí! També el més nou de Teddy Swims, que es diu Mr. Know It All, és aquesta cançó que no para de pujar posicions a les llistes internacionals i també aquí a Del 40 al 1. En aquest 23 de juliol del 26, qui et parla, Adrià Ortega, no ens aturem 24-7. M'encanta. M'encanta.

Però... Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou. Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat. Els40.cat. Si sona els 40, és un èxit. Tots els èxits. Els 40.

0: El Bachatón de la L, protagonista dins la nostra fórmula musical per finalitzar aquesta estoneta junts, tu i jo, a ritme de números 1 des del punt de les 2 i fins a les 4, Adrià Ortega amb també BLM, no tiene sentido que escoltaves fa un moment. 23 de juliol del 26, on siguis de Catalunya, si estàs a la feina, al gym, per exemple, si estàs a la muntanya, a la platja, a la piscina, a qualsevol punt de Catalunya que ara mateix en sintonitzis, gràcies per ser-hi, aquí et parla Adrià Ortega, t'he acompanyat des de les 2 i el ritme que no s'atura aquí, perquè les tens absolutament totes a partir de les 4, més i millor, amb el meu estimat Pau. Escolta.
1: Els 40, Adrià

Encara en dius Twitter o ja dius X. O ja dius X. X. X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.

0: És Dai Dai, la cançó de la Shakira i el Barnabó, girant des de la primera posició del Del 40 al 1 per tercera setmana consecutiva. Veurem què passa dissabte en un nou repàs de la llista amb el Toni Aguilar, si segueixen al més alt del podi, o pot haver un nou número. I també veurem si aquesta cançó sona a la residència europea que farà la Shakira a Madrid durant el setembre i l'octubre d'aquest any. Així comencem una nova tarda. Què tal, com estàs?
1: Els 40. Pau Garcia.
0: Va, que s'ha de motivar aquest dijous i aquí als 40 farem a base d'èxits. Fins a les 6 de la tarda passaran per aquí l'Àlex Warren, el Leiva, el Justin Bieber, l'Anna Mena i la Lola Índigo, o els Dardos de Romeo Santos i Prince Royce. Abans sona Mentira de la Daniela Blasco, que ens acompanyarà a Salou amb els 40 Summer Live.

Així sona la nova versió del Tututuru del Sutherland amb ni més ni menys que la Paula Cubs. És una meravella de cançó i sonava aquí als 40 a la ràdio dels èxits. I ara seguim amb molt més. En res passa per aquí la Karol G, que està preparant una gira, o també vindrà el Justin Bieber a cantar-nos el seu Sorry. Però abans arriben la Madonna i la Sabrina Carpenter. Això es diu Bring Your Love.

Dràcula de Tame Impala i Jenny sonen als 40 a la ràdio dels Exitges, que és una cançó que es va fer molt viral a les xarxes socials a principis d'any i ho continua patant avui. I qui ho continua patant és l'artista que ens ve a demanar perdó quan ja són 4:45 de la tarda. És el Justin Bieber, que darrerament l'hem vist molt en directe. Ara arriba amb el seu Sorry.

És en uns anys del Depol i en res per aquí arriba Malibu de Rosowski o la superestrella de l'Aitana, però abans d'arribar Post Malone i 21 Savage. Això que es diu Rockstar, i per cert, si ens vols escriure qualsevol cosa, per qualsevol cosa, ens tens a @els40 a l'Instagram i així ens posem en contacte per allà.

0: I atenció, perquè els 40 Summer Live torna aquest estiu amb dues cites imprescindibles. A Salou, el 27 de juliol, a les 10 de la nit, al Passeig Jaume I i a Cubelles, el 28 de juliol, també a les 10 de la nit, al Parc del Prat. Vine a gaudir gratis i a l'aire lliure dels concerts d'Álvaro de Luna, Leire Martínez, Vico, De Paul i moltíssims més. Els 40 Summer Live. Més informació a les xarxes socials i als 40.cat.
1: ¿Qué, qué? Han ocupado mi casa y no me ayuda. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
2: Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
1: ¿Qué? Vente a la Mutua.
2: Condiciones en Mutua.es.
3: Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes del verano.
4: Carglass cambia. Carglass repara.
5: Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
6: Hola, esto te interesa.
7: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
8: ¿Y lo del sorteo?
7: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
9: Barcelona, 93.9.
10: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
11: Sí, digui'm.
10: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens adrenalina i jo que els hi agradi a tots.
11: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
12: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulta les condicions a la web.
13: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22 euros amb 90 al mes, ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canites.com. La revolució veterinària ja és aquí.
14: Ja són aquí les rebaixes d'estiu a Mataró Park.
15: Moda, complements, calçat, tecnologia, accessoris i molt més amb descomptes irresistibles.
14: I gaudeix també de la millor gastronomia, lleure i entreteniment.
15: El pla perfecte és a Mataró Park.
16: La inserció laboral de persones amb risc d'exclusió és feina de tots. Col·labora comprant a les botigues de moda d'outlet social Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30 al 70%. Entra a outletsocial.org i a Instagram.
17: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

Els 40.cat. Connecta amb els 40. Arriben més èxits a la teva ràdio. Els 40.

0: És Superestrella de l'Aitana, una cançó que ens acompanyarà tot aquest estiu i que si potser vas veure ahir els nostres stories a l'Instagram, que és @els40, vas veure que vam posar dues estrelles per veure si endevinàveu la cançó. Doncs era Superestrella. I estigueu molt atents la setmana vinent als nostres stories perquè hi haurà una altra cançó rellevant d'aquest estiu per endevinar. Així arribem al punt de les 5 de la tarda. Abans sona Mr. Saxo Beat.
1: Els 40. Pau García.

És la Bizarra Music Session número 0 de 66. I a principi d'any es va estar especulant moltíssim sobre una de 64 amb ni més ni menys que el Bad Bunny. Que per cert va passar per Madrid a principis d'any. Veurem si es fa realitat. De moment tenim la 42 amb ni més ni menys que el Mike Towers. Així comencem...

I és que en res per aquí, passa l'Adele amb el seu Easy on Me, o també els Dardos de Romeo Santos i Prince Royce, però abans arriben l'Anna Mena i la Lola Índigo, això es diu Petit O A.

0: I és que és un essencial d'aquest estiu 2026, eh? És el ventilador, és un tamacle i sona com a supercat de la setmana aquí, als 40. Era de banda neon buos amb el món DJ produint aquest tamacle. I ara arriba un artista que amb només 27 anys ja ha aconseguit el seu primer Grammy a millor artista revelació. És la Olivia Dean, que passa amb el seu Men I Need.
1: Als 40. Pau García.

És I Just Might, del Bruno Mars, un artista que va passar per Madrid en el seu The Romantic Tour fa unes setmanes i va petar un tema clàssic com aquest que sonava per aquí. I en res arribarà Rosalía amb la seva Perla o el Calvin Harris i Ellie Goulding amb el seu Outside, però abans d'arribar el madrileño, el Tangana.

I atenció, perquè el 40 Summer Live torna aquest estiu amb dues cites imprescindibles. A Salou el 27 de juliol a les 10 de la nit al Passeig Jaume I i a Cubelles el 28 de juliol també a les 10 de la nit al Parc del Prat. Vine a gaudir gratis i a l'aire lliure dels concerts d'Álvaro de Luna, Leire Martínez, Vico de Port.

0: sigue adelante con Go Energy Drink, porque si es Goya, tiene que ser bueno.
1: Ja són aquí les rebaixes d'estiu a Mataró Park.
2: Moda, complements, calçat, tecnologia, accessoris i molt més amb descomptes irresistibles.
1: I gaudeix també de la millor gastronomia, lleure i entreteniment.
2: El pla perfecte és a Mataró Park.
3: Els 40, el millor del pop.

0: El bachatón de la L de la Lola Índigo i el Lucho Recai. Si mai us heu preguntat per què es diu de la L és perquè se'n coneix traient-se el carnet de conduir i és on va sorgir aquesta col·laboració. Amb aquest amacle jo marxo. Torno demà que ja serà divendres, eh? Després des de les 4 i fins a les 6 de la tarda per arrencar bé els motors del cap de setmana. Que acabeu de passar un molt bona tarda. Adéu-siau, que vagi bé.
1: Els 40. Pau García.

0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Punt 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40.

0: Els 40, tots els èxits. Els 40.cat, el web dels 40 en català.
1: Todos los éxitos.

0: als 40. Els 40, tots els èxits. Si desconnectes, tu perds. Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts, els millors concursos, els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu. Els40.cat, el web dels 40 en català.
1: Hola, soy Rosalía. Mi radio es Los 40. Todos los éxitos.
2: Los 40. Todos los éxitos.
3: Todos los éxitos.

Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? X, X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.